0: We need to go all out. And if you look at the body language of the players.
1: Honestly, what is my goal? It is the moment our players to finish the championship, and they come with the call up letter. And the moment they land in the camp, it will be only about them duties, perform, and football. No excuses, no explanations. No. We're there to deliver. Work and deliver.
2: Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara Messi, gol, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,